0: recomendación cultural para empezar el día, repasamos los estrenos de cine con Elio Castro.
1: Un famoso director de cine, Javier Bardem, se reencuentra después de años con su hija, Victoria Luengo, a la que le ofrece protagonizar su nueva película.
2: ¿La gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe?
1: Así arranca El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, un film coescrito con su guionista habitual, Isabel Peña.
3: Hay una tensión, hay que sacar adelante un proyecto en muy poco tiempo, se juega con las emociones, se juega con los sentimientos.
1: Con 88 años, Ridley Scott estrena La constelación del perro, una distopía apocalíptica con Jacob Elordi, Margaret Qualley, Guy Pearce y Josh Brolin.
4: ¿Qué esperas encontrar? ¿Gente feliz por todas partes? El mundo de antes ya no existe.
1: En cine de animación regresa Tadeo Jones, el arqueólogo creado por Enrique Gato. Su nueva aventura se titula Tadeo Jones y la lámpara maravillosa.
5: ¡Hemos viajado en el tiempo!
1: Y para los que busquen una comedia romántica, su película es Una noche al año con Mónica Barbaro y Callum Turner. Los encuentros y desencuentros de una pareja durante la única noche al año en el que el gobierno americano permite que las parejas solteras puedan hacer el amor libremente.
0: Así llegamos a las 7 y 20 minutos de la mañana, a las 6 y 20 en Canarias.
6: Hoy por hoy, Maestrat.
7: Bon dia des de ser Maestrat. Estem a dijous 27 d'agost del 2026 i ja se diu la previsió de l'oratge.
8: L'oratge.
7: 35 graus de màxima, 10 de mínima en vent que ha començat sent de l'oest i que després girarà del sud a 15 km hora per acabar bufant del nord-oest. Jornada completament solellada, a excepció de la vesprada on també apareixeran intervals nuvolosos. L'índex ultravioleta el tenim en nivell 7. I avui és dia de ciclisme, de la Vuelta. Ja saben, avui dijous, dia 27, al Cossebre Castelló, 177 quilòmetres i mig. Emoció fins al final. La sexta etapa que arrencarà de forma neutralitzada a les 13 hores i 11 minuts d'avui. En el Cossebre, arribada a Castelló prevista entre les 5 i 20 i les 5 i 45 de la vesprada, en funció, òbviament, de la velocitat que tinga el peloton. Una jornada catalogada com a de mitja muntanya i que suma 4 ports puntuables. El recorregut partirà del Cossebre, passarà pràcticament d'immediat ja per Alcalà de Xivert, després les coves de Vinromà, Torrent Domènec, abans d'afrontar una de les primeres dificultats del dia, com serà el port de la Serratella de segona categoria. A partir d'ahí, bueno, Albocàsser, Mar de Sant Pau, la Serra d'en Galceran, Coi de la Bandereta, la carrera anirà perdent altura, travessarà Menlloc, Vall d'Alba, Cabanes. Tenim el desert de les Palmes, òbviament el Bartoló, i demà divendres, Vall d'Alba, Val de Linares. Una etapa que podria manejar la general. La Vuelta, un dels temes d'actualitat d'avui dijous.
9: L'emoció de la Vuelta arriba al Canal Cossebre. Dijous 27 d'agost, el Cossebre serà l'eixida oficial de la sisena etapa de la Vuelta. Horari previst de l'eixida neutralitzada a la una de la vesprada des del passeig marítim i a la una i vint pas previst per Alcalà de Xivert. Viu l'ambient d'un esport únic amb els millors ciclistes del pelotó internacional i disfruta d'una jornada plena d'emoció i espectacle. Dijous 27 d'agost, Alcalà al Cossebre amb la Vuelta. Si t'agrada el ciclisme, no t'ho pots perdre. És un missatge de l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert al Cossebre.
7: Una de les cites del dia, la Vuelta en terreny esportiu, i també altra de les cites exactes taurins de les festes patronals de Benicarló i Esbous a la Mar. Avui dijous, l'encierro a les 9 serà d'Ivan Meseguer, del ramat d'Ivan Meseguer. A les 12 de migdia, Bous a la Mar, també ramaderia d'Ivan Meseguer, i a les 5 de la vesprada, Bous a la Mar, hermanos Cali. Parlàvem amb la regidora de festes de Benicarló, Maite Pellicer. Parlàvem també del tema dels bous.
10: I molt bé, a veure, fa molta calor, això sí, però la plaça sempre està plena per les tardes, sobretot, que la gent vagi, i la veritat és que l'ambient aquí tots els anys és increïble, veure tota la plaça plena de gent. També cada any se reforça la seguretat per a aquest tipus d'actes, perquè és molt important, i la veritat és que la gent ho respeta molt i també queda molt per davant, com bé has dit, però esperem que continuï així de bé i de tranquil.
7: Sapiguem que la Diputació de Castelló ha anunciat que porta els encierros infantils a 8 municipis de la província per acostar la cultura taurina als més xicotets i que, d'entre altres localitats, pues cal nomenar en concret a Sant Joan de Moró, tot i que això serà el 2 d'octubre, igual que la Vilavella, en la comarca de la Plana Baixa, però abans ja serà, per exemple, en Costur, en Canelo Roig i també en Palanques. Però estàvem parlant de Benicarló i dices ganes, moltíssimes ganes de festa que té la gent. Regidora Maite Pellicer.
10: Ha quedat comprovat estos dies que la gent té ganes de festa, vol sortir al carrer, vol passar-se-ho bé i sobretot que se ho estan passant bé en molta tranquil·litat i en molt de coneixement. S'ha vist en tots els diferents escenaris que s'han preparat aquestes festes, que s'han omplit tots, i a vegades nosaltres pensàvem, a veure si tanta cosa hi haurà algun acte que se quedarà sense públic, i la veritat és que no. La gent està disfrutant de tot el programa. Hi ha públic per a tots els tipus d'actes, ja siguen concerts més menuts, concerts més grans, el catxull, les penyes, els bous, o sigui que estem molt contents en aquest sentit.
7: I si té que demanar alguna cosa a la regidora de cara a futures edicions, coses que puguen millorar, pues ens quedem en aquesta.
10: A veure, jo el plantejament que tinc i que tots els anys me ve és que necessitem espais grans per a poder fer eventos com els que estem fent, perquè la veritat és que costa molt organitzar unes festes i el que necessitem és un espai ferial o un espai on se puguen fer les festes, on estiga dedicat per a macroconcerts, per dir-ho d'alguna forma, i això és el que jo noto a faltar aquí a Benicarló. Eixe lloc on no molestéssim a ningú, on estiguéssim còmodos i on puguem fer encara més gran la festa. Per el resto, pues sí, sempre de tots els anys anem aprenent de cosetes puntuals que van sortint, però no tinc res així a destacar este any com a tal encara. Però el reclam meu sí que és eixe espai per a poder estar tots més còmodos, perquè al final vols portar concerts molt grans, com el que van portar de Duncan Du i Los Rebeldes, que va funcionar superbé, però, per exemple, l'orquestra La Missió no podia anar al mateix lloc, en fi, però tot passa per això, per no tindre un espai acondicionat per a poder fer aquest tipus d'eventos.
7: Pues això, en Benicarló, i sàpiguen que avui en Vinaròs tancarem l'estiu en això. Vinaròs celebra una nova edició del Summer Closing el dijous 27 d'agost. Una proposta festiva per acomiadar l'estiu amb sopar de germanor i gran nit d'orquestra. A les 21 hores, benvinguda i entrada de les reines, dames i cavallers de les festes. I a partir de les 23 hores, música en directe amb l'orquestra Atalaya. Tickets a la venda en la Tourist Info fins a fi d'existències. Summer Closing Vinaròs, dijous 27 d'agost. I en res arribarà també a Peníscola una nova edició de Xancles i Tapes. Els municipis que estan en festa i altres candidateu, per exemple, a 11 dies intensos de festa, com han sigut en Traiguera. Parlàvem amb el regidor de festes, parlàvem amb Juanjo Cabanes.
8: 11 dies de matí, tarda, nit, sense parar, i ara, pues, bueno, també un poquet en stand-by, no? Tot el poble també en stand-by, un poquet descansant, perquè 11 dies continus és molta festa, però sí, tenia moltes ganes i una valoració molt positiva. Si em permets, pues te destacaria un poc la presentació del dia 13 de les Reines, no? Que enguany va tindre, pues, bueno, com a fil conductor, va ser l'Eclipsi, que sabeu que es va produir el dia 12, bueno, vam utilitzar-ho com a fil conductor de la presentació que va tindre el dia 13, que va fer que va ser una presentació especial i diferent, i un punt de partida, pues, bueno, pues perfecte, no? Per unes festes molt participatives, com ho mostren dos exemples que vam tindre: el dinar de quintes, més de 700 persones juntes dinant, i el sopar de pa i porta, que també van tindre al voltant de 600 persones.
7: I ara arribarà la tardor també a un ritme frenètic. Pas començar ja el dia 6 de setembre la romeria i després el primer cap de setmana d'octubre la Fira Romana.
8: La tardor, però la tardor traiguera, com te dic, és moguda. El 6 de setembre tenim la romeria, però el primer cap de setembre tenim una de les, un dels caps de setmana, perdó, primer cap de setmana d'octubre tenim un dels caps de setmana forts també del nostre poble, que és la nostra Fira Romana, i bueno, ja estem treballant en ella, no? En la seva organització. La tardor és intensa, també és intensa.
7: I en clau política, el PSP reclama a Marratxina que recupera una via estable d'ajuda humanitària després de deixar a zero la cooperació provincial. Així ho ha dit José Luis López.
11: Los socialistas defendemos que la Diputación recupere una línea estable de cooperación internacional y acción humanitaria para poder ayudar también fuera de nuestra provincia cuando se produce una gran catástrofe o apoyar a proyectos que mejoren las condiciones de vida de quienes más lo necesitan en este momento.
7: López, a recordarte los vincles de Castelló amb Colombia y amb Venezuela. Farmàcies de Guàrdia, en Vinaròs, Maria Lutzamp, al carrer Puente 87, en Benicarló, José Luis Meseguer, Hernán Cortés 45.

0: españoles desaparecidos. Son 4, entre otros muchos más, entre más de 1000 desaparecidos después de esa riada. Pero además, a las 8:30, saludaremos a la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, que es una de las que hoy va a participar en esa conferencia sectorial convocada por el Gobierno para hablar de los menores que hay en Ceuta. A ver qué nos dice sobre la posición que mantiene Castilla-La Mancha. Y a las 9, conversaremos también con la vicepresidenta segunda del Gobierno de Ceuta, de la ciudad de Ceuta, para hablar no solo del impacto económico, ella es consejera de Hacienda, que está teniendo en la ciudad, sino también de la movilización social de estas últimas horas, para ver qué valoración hacen. Así llegamos a las 8:20, las 7:20 en Canarias.
1: Hoy por hoy, Maestrat.
2: Bon dia des de ser Maestrat. Estem a dijous 27 d'agost del 2026 i ja se diu la previsió de l'oratge.
3: L'oratge.
2: 35 graus de màxima, 10 de mínima en vent, que ha començat sent de l'oest i que després girarà del sud a 15 km hora per acabar bufant del nord-oest. Jornada completament solellada, a excepció de la vesprada, on també apareixeran intervals nuvolosos. L'índex ultravioleta el tenim en nivell 7. I avui és dia de ciclisme, de la Vuelta. Ja saben, avui dijous, dia 27, al Cossebre Castelló, 177 quilòmetres i mig. Emoció fins al final. La sexta etapa, que arrencarà de forma neutralitzada a les 13 hores i 11 minuts d'avui, en el Cossebre, arribada a Castelló prevista entre les 5:20 i les 5:45 de la vesprada, en funció, òbviament, de la velocitat que tinga el pelotó. Una jornada catalogada com a de mitja muntanya i que suma 4 ports puntuables. El recorregut partirà del Cossebre, passarà pràcticament d'immediat ja per Alcalà de Xivert, després les coves de Vinromà, Torrent Domènec, abans d'afrontar una de les primeres dificultats del dia, com serà el port de la Serratella, de segona categoria. A partir d'ahí, bueno, Albocàsser, Mas de Sant Pau, la Serra d'en Galceran, Coll de la Bandereta, la carrera anirà perdent altura, travessarà Menlloc, Vall d'Alba, Cabanes. Tenim el desert de les Palmes, òbviament el Bartoló, i demà divendres Vall d'Alba, Val de Linares, una etapa que podria manejar la general. La Vuelta, un dels temes d'actualitat d'avui dijous.
4: L'emoció de la Vuelta arriba a Alcalà al Cossebre. Dijous 27 d'agost, el Cossebre serà l'eixida oficial de la sisena etapa de la Vuelta. Horari previst de l'eixida neutralitzada a la 1 de la vesprada des del passeig marítim i a la 1:20 pas previst per Alcalà de Xivert. Viu l'ambient d'un esport únic amb els millors ciclistes del pelotó internacional i disfruta d'una jornada plena d'emoció i espectacle. Dijous 27 d'agost, Alcalà al Cossebre amb la Vuelta. Si t'agrada el ciclisme, no t'ho pots perdre. És un missatge de l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert al Cossebre.
2: Una de les cites del dia, la Vuelta en terreny esportiu, i també altra de les cites exactes taurins de les festes patronals de Benicarló i Esbous a la Mar. Avui dijous, l'encierro a les 9 serà d'Ivan Meseguer, del ramat d'Ivan Meseguer. A les 12 de migdia, Bous a la Mar, també ramaderia d'Ivan Meseguer. I a les 5 de la vesprada, Bous a la Mar, hermanos Cali. Parlàvem amb la regidora de festes de Benicarló, Maite Pellicer. Parlàvem també del tema dels bous.
5: I molt bé, a veure, fa molta calor, això sí, però la plaça sempre està plena per les tardes, sobretot, que la gent vagi, i la veritat és que l'ambient aquí tots els anys és increïble, veure tota la plaça plena de gent. També cada any se reforça la seguretat per a aquest tipus d'actes, perquè és molt important, i la veritat és que la gent ho respeta molt i també queda molt per davant, com bé has dit, però esperem que continuï així de bé i de tranquil.
2: Sapiguem que la Diputació de Castelló ha anunciat que porta els encierros infantils a 8 municipis de la província per acostar la cultura taurina als més xicotets, i que d'entre altres localitats pues cal anomenar en concret a Sant Joan de Moró, tot i que això serà el 2 d'octubre, al igual que la Vilavella, en la comarca de la Plana Baixa, però abans ja serà, per exemple, en Costur, en Canelo Roig i també en Palanques. Però estàvem parlant de Benicarló i dices ganes, moltíssimes ganes de festa que té la gent. Regidora Maite Pellicer.
5: ha quedat comprovat estos dies que la gent té ganes de festa, vol sortir al carrer, vol passar-se-ho bé i sobretot que s'ho estan passant bé en molta tranquil·litat i en molt de coneixement. S'ha vist en tots els diferents escenaris que s'han preparat aquestes festes, que s'han omplit tots, i a vegades nosaltres pensàvem, a veure si tanta cosa hi haurà algun acte que se quedarà sense públic, i la veritat és que no. La gent està disfrutant de tot el programa. Hi ha públic per a tots els tipus d'acte, ja sigui en concert més menuts, concert més grans, el cachui, sí, les penyes, sí, els bous, o sigui que estem molt contents en aquest sentit.
2: I si té que demanar alguna cosa a la regidora de cara a futures edicions, coses que puguen millorar, pues ens quedem en aquesta.
5: A veure, jo el plantejament que tinc i que tots els anys me ve és que necessitem espais grans per a poder fer eventos com els que estem fent, perquè la veritat és que costa molt organitzar unes festes i el que necessitem és un espai ferial o un espai on se puguen fer les festes, on estiga dedicat per a macroconcerts, per dir-ho d'alguna forma, i això és el que jo noto a faltar aquí a Benicarló. Eixe lloc on no molestéssim a ningú, on estiguéssim còmodos i on puguem fer encara més gran la festa. Per el resto, pues sí, sempre de tots els anys anem aprenent de cosetes puntuals que van sortint, però no tinc res així a destacar este any com a tal encara. Però el reclam meu sí que és eixe espai per a poder estar tots més còmodos, perquè al final vols portar concerts molt grans com el que van portar de Duncan Du i Los Rebeldes, que va funcionar superbé, però per exemple l'orquestra La Missió no podia anar al mateix lloc, en fi, però tot passa per això, per no tindre un espai acondicionat per a poder fer aquest tipus d'eventos.
2: Pues això, en Benicarló, i sàpiguen que avui en Vinaròs tancarem l'estiu en això. Vinaròs celebra una nova edició del Summer Closing el dijous 27 d'agost. Una proposta festiva per acomiadar l'estiu amb sopar de germanor i gran nit d'orquestra. A les 21 hores, benvinguda i entrada de les reines, dames i cavallers de les festes. I a partir de les 23 hores, música en directe amb l'orquestra Atalaya. Tickets a la venda en la Tourist Info fins a fi d'existències. Summer Closing Vinaròs, dijous 27 d'agost. I en res arribarà també a Peníscola una nova edició de Xancles i Tapes. Els municipis que estan en festa i altres que han dit adeu, per exemple, a 11 dies intensos de festa, com han sigut en Traiguera. Parlàvem amb el regidor de festes, parlàvem amb Juanjo Cabanes.
1: 11 dies de matí, tarda, nit, sense parar, i ara, pues, bueno, també un poquet en stand-by, no? Tot el poble també en stand-by, un poquet descansant, perquè 11 dies continus és molta festa, però sí, tenia moltes ganes i una valoració molt positiva. Si em permets, pues te destacaria un poc la presentació del dia 13 de les Reines, no? Que en un any va tindre, pues, bueno, com a fil conductor, va ser l'Eclipsi, que sabeu que es va produir el dia 12, bueno, vam utilitzar-ho com a fil conductor de la presentació que va tindre el dia 13, que va fer que va ser una presentació especial i diferent, i un punt de partida, pues, bueno, pues perfecte, no? Per unes festes molt participatives, com ho mostren dos exemples que vam tindre: el dinar de quintes, més de 700 persones juntes dinant, i el sopar de Paiporta, que també van tindre unes al voltant de 600 persones.
2: I ara arribarà la tardor també a un ritme frenètic. Pas començar ja el dia 6 de setembre la romeria i després el primer cap de setmana d'octubre la Fira Romana.
1: La tardor, però la tardor Traiguera, com te dic, és moguda. El 6 de setembre tenim la romeria, però el primer cap de setembre tenim primer cap de setmana d'octubre tenim un dels caps de setmana forts també del nostre poble, que és la nostra Fira Romana, i bueno, ja estem treballant en ella, no? En la seva organització. La tardor és intensa, també és intensa.
2: I en clau política, el PSP reclama a Marratxina que recupera una via estable d'ajuda humanitària després de deixar a zero la cooperació provincial. Així ho ha dit José Luis López.
3: Los socialistas defendemos que la Diputación recupere una línea estable de cooperación internacional y acción humanitaria para poder ayudar también fuera de nuestra provincia cuando se produce una gran catástrofe o apoyar a proyectos que mejoren las condiciones de vida de quienes más lo necesitan en este momento.
2: López, a recordarte los vínculos de Castellón, Colombia y AM Venezuela. Farmàcies de Guàrdia en Vinaròs, Maria Lutzan, al carrer Puente 87, en Benicarló, José Luis Meseguer, Hernán Cortés 45.

0: Condiciones en el departamento en elcorteinglés.es.
1: Este estiu, la gran festa Tenom. La orquestra La Misión, l'espectacle més gran d'Espanya, a les festes patronals d'Alcalà de Xivert. Dimecres 26 d'agost, a les 11:30 de la nit, a l'aparcament de l'Espai 2i d'Alcalà. Venda d'entrades a codetickets.com i a l'Ajuntament i oficines municipals. El 26 d'agost tens una missió. Viure la nit més espectacular de les festes d'Alcalà. T'esperem. Ajuntament d'Alcalà de Xivert, Alcossebre.
2: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
3: Este verano la emoción tiene nombre. Del 23 de agosto al 1 de septiembre, Torreblanca vive sus fiestas patronales 2026. Un año muy especial en el que celebramos el 450 aniversario de nuestra Carta Pobla. Tradición, música, cultura y mucha fiesta. Ven a sentir Torreblanca. Es un mensaje del Ayuntamiento de Torreblanca.
4: Cadena Ser. 100 años de radio.
5: San Mateo. Cae el sol.
6: Tardeos Chill en el jardín de bodega.
4: Hoy por hoy, Pedro Blanco.

0: por hoy.
1: Del 22 al 30 d'agost, a Benicarló estem de festa.
2: Tornen les festes patronals amb activitats per a tots els públics.
1: Orquestres, penyes, concerts, activitats infantils, bous.
2: I a més, sopar de pa i porta, ballada popular, panalets de meló de moro.
1: Un any més, festa i tradició es donen la mà.
2: Vine a Benicarló en festes.
1: Ajuntament de Benicarló.
3: Hay un rayo de luz que entró por mi ventana.
4: Vuelve el buen tiempo. Disfruta del aire libre con todos Raiva. Confeccionamos a medida todo lo

0: Hoy por hoy.
1: Este verano la emoción tiene nombre. Del 23 de agosto al 1 de septiembre, Torreblanca vive sus fiestas patronales 2026. Un año muy especial en el que celebramos el 450 aniversario de nuestra Carta Pobla. Tradición, música, cultura y mucha fiesta. Ven a sentir Torreblanca. Es un mensaje del Ayuntamiento de Torreblanca.
2: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
3: Hoy el viento sopla más de lo normal.
4: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
5: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
4: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Missió.
5: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
4: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
5: Ajuntament de Benicarló.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 27 d'agost del 2026, segau. Benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui de Ser Maestrat. Està en nosaltres la regidora de Festes de Benicarló, Maite Pellicer, i diversos representants de les penyes. Entre elles està Laura Hernández, representant de la penya El Citral, Paula Sánchez, representant de la penya L'Arxup, i Ingrid Andrés, representant de la penya Els Tararots. Hola, molt bon dia i benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui, a la secció d'entrevistes. Avui estic en Maite Pellicer, regidora de Festes a Benicarló. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
1: Gràcies a vosaltres per la invitació.
0: I bueno, parlem perquè quede poquet perquè es comencen les festes patronals de Benicarló. Com està vivint el poble estos dies abans de les festes?
1: Sí, la veritat és que este any les festes cauen molt tard, cauen al final de l'agost i bueno, ja queda res, estem en moltes

0: antes de començar, aunque és un treball de moltíssim temps, però bueno, ara ja és la recta final i el poble, pues, jo crec que en moltes ganes, no? Al final és com el tancament de l'estiu i jo crec que en tots aquests avanços que hem anat fent, ahir vam presentar el programa, el divendres tenim el repartiment del programa en la Reina i la Cort d'Honor, i jo veig que la gent té ganes de festa, té ganes de tornar a sortir al carrer i de disfrutar, no? Que al final és de lo que se trate.
1: Totalment, sí. I bueno, parlem de més de 200 actes entre el 22 i el 30 d'agost. Com s'ha gestionat aquestes activitats?
0: Sí, jo ahir ho vaig comentar com una cosa anecdòtica, no? I és lo que el titular que s'ha agafat de les festes d'este any. Sí, n'hi ha moltíssims actes perquè també n'hi ha molts escenaris per a fer-los. És lo que han prioritzat este any, com que dividir en molts escenaris i que hi hagi molta programació, pues és una tarea molt complicada coordinar. A més, no oblidem que qui coordina sobretot són voluntaris. Està clar que hi ha personal de l'Ajuntament, però el grueso de la coordinació se l'emporten els voluntaris de la Comissió de Festes. Entonces, no és una tarea de que se coordine en un mes, és algo que portem pues des de que s'acaba el Nadal fins ara treballant en això. I bueno, és el que dic, per a que surti tot això hi ha moltes hores, moltes cridades, molts de whatsapps en les entitats, en empreses i en totes les persones implicades, no? Perquè al final estem parlant d'una ciutat de 30.000 habitants que costa molt, que tens que fer programació per a moltíssima gent i per a tot tipus de gent. Entonces, pues, bueno, sí, és complicat, però en el treball de tots ells al final s'aconseguís.
1: Parlant justament d'això, de que hi ha que fer pues, activitats per a tota la gent, definiu les festes com diverses, obertes, pensades per a que cadascú trobe el seu espai. Què vol dir això exactament?
0: Sí, bé, bueno, este any són més obertes que mai perquè fem tots els actes gratuïts, tot el tema de concerts, exceptuant, com no, el ball de gala del certamen i entitats. I bueno, són per a tots perquè tenim concerts de petit format, per exemple, més acústics, més íntims. Després també este any la regidoria de joventut ha fet un parc juvenil, ha ofertat aquesta possibilitat, han portat la Holly Colors, que també és un reclam que tenia la gent d'aquesta edat, que se queda sense poder anar a les penyes, no? I volen algo per a ells, aunque bueno, també està el Cachuy, que jo sempre ho dic, és algo obert a tot el món, que fa, bueno, són dos penyes que se van unir, van fer esta associació, la penya L'Arjub i la penya L'Embolic, i allí també pot anar la gent, sí, la gent jove. Després tenim també orquestes de en un gran format, com és la Misión, que la portem també este any, que és una de les orquestes més grans d'Espanya, i bueno, tenim ball flamenc, tenim teatre, al final hi ha moltíssimes activitats per a grans i menús, tenim els itinerants infantils, no sé, és que jo crec que tot el món pot trobar algo que li agrade. També estan els bous, no ens podem oblidar dels bous, que jo crec que és un dels actes que més gent té de les festes. Si els fiquem a dir quin acte és el que més gent té, jo crec que és eixe.
1: Sí, totalment. De fet,
0: perquè tu vagis a la plaça qualsevol dia i allò, no sé les persones que hi ha, perquè no hi ha un aforament com a tal, però és impressionant. Entonces, bueno, és el que dic, que hi ha actes per a tots els tipus i tots els dies. També tenim la revista, que està pensada més per a la gent major. És algo que portem, que ja portem anys pues, apostant per això, perquè se plene també i jo crec que també la gent major té dret a disfrutar les festes i necessiten també pues, algo per a ells. I és una de les coses que agrada molt.
1: I, bueno, una de les novetats també és el nou escenari al Convent de les Concepcionistes Franciscanes. Com va sortir aquesta idea?
0: Sí, bé, pues l'Ajuntament va comprar el Convent de les Concepcionistes Franciscanes, o conegut per tots com el Convent de les Monges Tancades, que, i hem estat fent des de l'àrea de cultura visites bueno, sí, dinamitzades, anem a dir-lo aixina, i bueno, és algo que la gent pues, tenia molta curiositat d'entrar perquè, pues, sí, està en les Monges Tancades, òbviament no podia accedir ningú. Entonces, és un convent que és molt bonic per dins, és molt gran, té bastants espais, entre ells té dos jardins, i en un dels jardins, que és el diguéssim més ornamental, que té una fonteta i això, allí se'ns va ocorrir la idea de fer pues, concerts en petit format, i li hem anomenat sota la llum de les espelmes, perquè bueno, tampoc vull desvelar claro, per a que la gent sí, vaiga sí. a veure-ho, no? Però estarà tot fosc, en veletes, i serà un ambient molt romàntic, i jo crec que val la pena per a que la gent que no coneix l'espai puga veure'l. Bueno, en este cas no se farà, no se farà una visita per tot, però bueno, aquest espai com a tal és molt bonic, i jo crec que serà algo que agradarà molt a la gent, i també al final és obrir el patrimoni cultural de Benicarló pues al, a les festes i a la resta de la gent que puguen conèixer lo que tenim. Igual que portem molts anys en els jardins del Mucbé, que és algo que funcionava molt bé, bueno, funciona de fet, l'any passat, si no recordo mal, van fer dos concertets, este any ho han ampliat, entonces tindrem aquests dos espais que pràcticament tots els dies tindran programació per a que la gent puga anar i després de sopar o antes. Crec que Jardins del Mucbé és antes i el de les monges és després, per a que puguen decidir què volen fer.
1: Sí. Bueno, ho has mencionat abans, però quin paper tenen les comissions de festes, la coordinadora de festes, les penyes en tota aquesta programació de festiva?
0: Sí, ahir ho vaig dir a la presentació, que és molt important totes aquestes entitats, tant la coordinadora de penyes, el Catxull, que són com les que més organitzen, però bueno, cada penya, cada entitat esportiva, que no ens oblidem que les entitats esportives també organitzen molts actes i actes que són tradicionals, la banda de música, per exemple, també l'Associació Musical Ciutat de Benicarló, que és qui porta a terme la serenata, la coral polifònica, bueno, és que hi ha moltíssimes, el grup de danses La Sota, claro, un no fa 200 actes l'Ajuntament, fa 200 actes en tota la quantitat d'associacions i el teixit associatiu que hi ha a Benicarló. Entonces el paper d'ells és fonamental, perquè al final sense ells tampoc podríem tindre unes festes com les que coneixem, perquè són unes implicades, al final les majors implicades en les festes, i la veritat és que jo estic molt contenta perquè també elles proposen coses noves, cada any han anat canviant alguna coseta, per exemple la ballada popular de La Sota ha canviat moltíssim el que era fa uns anys, ara que està obert, diguéssim, a tot el món, se fan assajos durant els mesos d'estiu, i al final pues, sense elles no tindríem unes festes de Benicarló com les coneixem, a lo millor sí, portaríem concerts, però no aquesta quantitat d'actes per a tot tipus de públic.
1: I justament parlant d'això, és difícil aconseguir que les festes, unes mateixes festes, no, al final, siguin atractives tant com a la gent gran, a la gent que ve de fora, per als més menuts. És difícil aconseguir això?
0: Sí que és difícil, perquè, claro, tu te planteges, això ja ho han fet. Això, claro, sempre estan aquestes dudes, no, de agradarà, no agradarà, vindrà gent... Claro, jo és el que dic, a tots no se pot contentar moltes vegades, perquè, per exemple, este any que venen los rebeldes i Ducandú, sí, hi ha moltíssima gent que està superemociona en Ducandú, pues a lo millor la gent d'una certa edat, però la gent jove igual no els coneixen, segur que alguna cançó coneixen, però claro, és molt difícil. Igual este any també hem apostat per una nit d'humor en Santi Rodríguez, Xavi, bueno, en varios, en tres humoristes bastant reconeguts, i claro, dius, agradarà o no agradarà, pues bueno, és que tens que anar provant també, perquè crec que és complicat, i dius, i ara este any què fem de nou, no? O l'any passat vam portar un hinchable gegant, este any hem repetit perquè hem vist que agrada molt als xiquets, però sí, tens que apostar, i moltes vegades t'entren les dudes, no? Però per això lo bo és que som un grup de gent, que no és que ho decidís una persona sola, sinó que és un grup de gent que representa al final un poc a la societat també, perquè hi ha en este grup de gent, a la comissió de festes i a les altres entitats, està una representació de la societat, gent més gran, gent més jove. Entonces, pues bueno, jo crec que això és la base positiva que tenim, no?, per a poder al final fer unes festes plurals, el que escoltem a tots i pensem el que pot agradar a la majoria. Després, bueno, també no se m'ha oblidat, però tinc ahí tantes coses. Tenim també a Pepet i Marieta, que fan la seva gira de despedida. Entonces, este grup ha estat molt vinculat a Benicarló, ha vingut moltes vegades a falles, a festes, i jo crec que tenien que estar. Són concerts en valencià, també aquest dia han fet com un poquet un festival en valencià. Tenim a Pepet i Marieta, a Michel Senar, que és un DJ local, a Aigua Xirla i Fulles Seques. Entonces farem com també una nit de divendres més en valencià, que també està molt bé i agrada molt.
1: Totalment. I bueno, una cosa que bueno, m'han traslladat molts de joves ha sigut la sorpresa, per dir-ho d'alguna manera, de que les penyes tanquen més tard enguany que en 3 anys. Quina ha sigut la decisió
0: Sí, bueno, és algo que ells venen reclamant, no? Perquè al final tots volen més temps de festa. A mi me pareix genial, perquè jo també sóc jove, aunque, no, aunque a vegades pareix que no. Però sí, a mi me pareix estupendo. La veritat que se'ls haiga deixat fer aquesta hora més. Ha vingut per part d'alcaldia la decisió, que al final pues, és qui té que prendre aquestes decisions. I bueno, jo encantada, estupendo. Espero que aquesta mitja horeta pues, també ens doni... I me pareix genial. Si al final tot el que siga anar cap a una mateixa direcció i fer festa i fer que la gent se ho passi bé, per, a mi me pareix estupendo. És veritat que Benicarló té eixa, bueno, sí, anem a dir que estan els bous també, entonces sí. La policia pues, té que retirar els cotxes per a l'encierro i tot, i se complica un poquet, però al final se farà tot i la veritat és que estan ells contents i nosaltres també.
1: Parlant justament ara de la policia, bueno, arriben molts de visitants a Benicarló durant les festes. Com es coordina la regidoria, la policia, la neteja, la seguretat dels benicarlandos?
0: Sí, pues bueno, això també és una faena que no se veu moltes vegades, però està ahí, és molt important, perquè al final, si no hi ha neteja, no hi ha seguretat, no podem tindre unes festes tranquil·les, segures i límpies, no? Perquè també pues, es genera molta quantitat de residus. Pues ahí també tenen un paper molt, molt gran els voluntaris, que una vegada tenim el programa com a tal, agafem acte per acte i tenim que dir el que necessitem de policia, de medi ambient, en este cas per a la limpieza. Entonces tot això se prepara un document, s'envia a les àrees, a la policia i a medi ambient en este cas, i entonces allí pues, se va puntejant tot el que se necessite per a cada acte.
1: Sí.
0: I pues, tens que llevar estos cotxes, necessitem tants contenedors, necessito que me lleves estos contenedors, no sé, tot això se gestiona d'aquesta manera. Òbviament està supervisat per personal de l'Ajuntament, perquè al final pues, bueno, són coses molt rellevants que tenen que tindre un criteri objectiu i que està totalment revisat.
1: I jo, bueno, com a última coseta, si vols convidar a la gent de fora a que vinga a les festes patronals de Benicarló 2026.
0: Claro que sí, pues, com no, jo convido a tots i a totes a que vingueu a Benicarló, vingueu a disfrutar de les festes. Tenim moltíssima oferta, tenim molts escenaris per a que poguésseu compartir en la família, en els amics, en qui vosaltres vulgueu. Jo crec que no trobareu un moment en el que no hi hagués res, no vos avorrireu en cap moment. A més, la gent de Benicarló és molt amable, és molt simpàtica, us acolliran en els braços oberts i no res, també tenim pàrquings habilitats per a que poguésseu aparcar, tenim la playa que és preciosa i no res, jo vos convido a que vinguésseu, a que disfrutéssiu en tots nosaltres, que segur que no vos arrepentireu i que vos ho passareu genial.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: Del 22 al 30 d'agost a Benicarló estem de festa.
3: Tornen les festes patronals amb activitats per a tots els públics.
2: Orquestres, penyes, concerts, activitats infantils, bous.
3: I a més, sopar de pa i porta, ballada popular, panalets de meló de moro.
2: Un any més, festa i tradició es donen la mà.
3: Vine a Benicarló en festes.
2: Ajuntament de Benicarló. ¿Buscas el hogar de tus sueños? En Cifa Aragón tenemos las llaves que abren las puertas a tu futuro. Sabemos lo que significa encontrar el lugar perfecto para ti y tu familia. Nuestro equipo de expertos está listo para acompañarte en cada paso del camino, desde la búsqueda hasta la firma final. Y con nuestras increíbles ofertas y financiamiento flexible, hacer realidad ese sueño es más fácil que nunca. Ven hoy mismo a Cifa Aragón en Avenida País Valencia 38 Vinaròs, o visítanos en cifaaragón.es. Cifa Aragón, la seguridad y confianza de un líder.

0: gran part de l'atenció. El dia 18 dijous al Cossebre Castelló, 177 quilòmetres i mig en emoció fins al final. L'etapa de demà, ja saben, serà des de Valldalba, Valldalba, Valle Linares i d'on-se compta, d'on-se diu que serà una etapa que pot moure la classificació general. I al marge de tot això, seguim avançant cap al setembre, on, com saben, tornarà la normalitat o la rutina, el començament del curs polític, del curs escolar, del curs administratiu, en definitiva. Però, a mesura que anem apropant-nos, coneixem coses de l'activitat que no para tampoc en estos dies d'estiu, i començarem avui parlant de Vinaròs, on Juan Amat, el vicealcalde, ens parlava de ses obres de pavimentació i d'asfaltat de camins.
1: Desde el Ayuntamiento hemos licitado ya las obras de mejora tanto del Camí Fondo como del Camí Carretes, con un presupuesto de salida de 368.000 euros que posibilitará que las empresas interesadas puedan presentar ofertas hasta el 9 de septiembre. Las dos actuaciones responden a subsanar la falta de inversiones que durante demasiados años han soportado los usuarios de ambos caminos. Desde el Ayuntamiento somos conscientes que hay que continuar invirtiendo en caminos para conseguir que el término de Vinaròs esté en mejores condiciones. Una tarea que desarrollaremos aumentando los recursos destinados a ello, con el objetivo de revertir la falta de inversiones que durante tantos años han soportado los distintos caminos del término de Vinaròs. Esta actuación, con un presupuesto de salida de 368.000 euros, se dividirá de la siguiente manera: 163.000 euros se destinarán para el Camí Fondo, con la previsión de renovar 1.255 metros, y 205.000 euros irán destinados al Camí Carretes, para adecuar 1.425 metros de carretera. Ambas actuaciones significativas que posibilitarán esté el término de Vinaròs en mejores condiciones de lo que lo está en la actualidad.
0: Pues era Juan Amat, i seguim en Vinaròs per a conèixer també aquestes feines que s'han fet en la plaça de Bosa. En este cas escoltem a l'alcaldessa Maria Dolores Miralles.
2: A pesar de que estem en el mes d'agost, i el mes d'agost tots sabem que és un mes inhàbil, on les administracions públiques estan només en serveis mínims, perquè la major part dels treballadors estan en vacances. El nostre ajuntament, jo la veritat que estic molt contenta com a alcaldessa de que, i també aquest equip de govern, de poder donar a conèixer que durant aquest mes d'agost el nostre ajuntament ha treballat de forma eficaç i eficient per a poder anar licitant totes aquelles obres que van presentar i que són importants per a la transformació de la ciutat de Vinaròs. Quan vam arribar al govern municipal vam dir que nosaltres venim a canviar les coses, venim a fer les coses d'una altra manera, i això ho estem manifestant en cada acció que s'està a donar a terme per part d'aquest equip de govern. I vull recordar que durant aquest mes d'agost ja s'han fet les siguients licitacions, estan pendents de que se presenten ofertes per part de les empreses, però una cosa que és molt important és que s'ha licitat l'obra per instal·lació de l'il·luminació monumental de la plaça de Bous de Vinaròs, per un import, surt a l'estació per un import de més de 114.000 euros.
0: I també parlava del Teatre Auditori.
2: I aquest Teatre Auditori, tots vull recordar que se va guanyar una subvenció des New Generation, en la qual se emocionava un 60% aquestes obres, a part d'unes altres, i que Vinaròs ja podrem dir que per finalment podrem deixar tindre un auditori. Entonces, les obres del Teatre Auditori, estem parlant d'un import de, per un costat, de l'obra, que puja més de 6 milions d'euros, quasi 7 milions d'euros, i després estem parlant d'un import també d'adequació de cadires i de 1.500.000 euros. És a dir, estem parlant d'una obra de vora 8 milions, quasi 9 milions d'euros del Teatre Auditori. La veritat és que era un projecte que hem treballat de valent perquè això pugui ser una realitat.
0: L'activitat que com a bueno para ni en agost, tot i que n'hi haurà que anar a poc acomiadant-se de l'estiu. Coses com aquesta. Vinaroz celebra una nueva edición del Summer Closing.

0: ventana.
1: Cadena Ser, 100 años de radio.
2: Vinaro celebra una nueva edición del Summer Closing el dijous 27 d'agost. Una propuesta festiva para acomiadar el estiu amb sopar de germanor y gran nit d'orquestra. A las 21 horas, benvinguda y entrada de les reines, dames y caballers de les festes. Y a partir de las 23 horas, música en directe amb l'orquestra Atalaya. Tickets a la venda en la Turistinfo fins a fi d'existències. Summer Closing Vinaròs, dijous 27 d'agost.
3: Este estiu, la gran festa té nom. La orquestra La Misión, l'espectacle més gran d'Espanya. A les festes patronals d'Alcalá de Xivert. Dimecres 26 d'agost, a les 11:30 de la nit, a l'aparcament de l'Espai 2 i d'Alcalá. Venda d'entrades a codetickets.com i a l'Ajuntament i oficines municipals. El 26 d'agost tens una missió. Viure la nit més espectacular de les festes d'Alcalá. T'esperem. Ajuntament d'Alcalá de Xivert, Alcosebre.
4: Si dispone de casa, adosados o chalets para venta en las costas norte o sur de Vinaròs, en CIFA Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-196225 o visítenos en Avenida País Valencia y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo. CIFA Aragón, agente de la propiedad inmobiliaria para todo el norte de la provincia. La seguridad y confianza de un líder.
5: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
6: Tuvo el Premio Nobel de Literatura. Los últimos años estuvieron caracterizados por el consumo excesivo de alcohol. Se suicidó en julio de 1961, a la edad de 61 años, disparándose con una escopeta de caza.
1: Un autor en un minuto, con Antonio Martínez Asensio. Cadena Ser.
0: Con Iñaki de la Torre.

0: La Ventana.
1: Aquest agost, el cor del Baix Maestrat batega més fort que mai. Arriben les festes patronals de Sant Mateu. Gaudeix de la màgia i el color de la gran desfilada de carrosses del pregó. Emociona't amb la tradició del nostre emblemàtic Vall Pla a la plaça Major. Sent la passió dels bous al carrer i viu nits inolvidables amb les millors orquestres. Actuacions en directe i discomòbils. Tradició, història, pólvora i diversió per a totes les edats. Del 21 al 30 d'agost, no deixes que t'ho conten. Vine i viu les festes amb nosaltres. Festes patronals de Sant Mateu. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu.
2: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
3: Hoy el viento sopla más de lo normal.
4: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
5: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
4: Llibre amb l'espectacle de l'orquestra La Misión.
5: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
4: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
5: Ajuntament de Benicarló.
6: Oye, Santi, que no llego. ¿Te pasas tú por el súper del Corte Inglés? Tráete algo para el desayuno, que ahora tienen un 15% de descuento en galletas y cereales. Ah, y detergente, que todos los Ariel están con un 70% de descuento en la segunda unidad.
7: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
8: En tienda, web y app.
9: Prepárate para volver con las nuevas ofertas de la vuelta al cole de MediaMarkt. Como un Samsung Galaxy S26 Ultra de 256 GB por 1.149 euros. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
10: ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh?
11: Pero si hasta ahora la playa está vacía.
10: Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la 11.
11: Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
10: Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
12: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
13: Mejor buscamos otra.
14: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
15: Ahora en El Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas.

0: El Faro, con Laura Piñero.
1: Aquest agost, el cor del Baix Maestrat batega més fort que mai. Arriben les festes patronals de Sant Mateu. Gaudeix de la màgia i el color de la gran desfilada de carrosses del pregó. Emociona't amb la tradició del nostre emblemàtic Vall Pla a la plaça Major. Sent la passió dels bous al carrer i viu nits inolvidables amb les millors orquestres. Actuacions en directe i discomòbils. Tradició, història, pólvora i diversió per a totes les edats. Del 21 al 30 d'agost, no deixes que t'ho conten. Vine i viu les festes amb nosaltres. Festes patronals de Sant Mateu. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu.
2: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
3: Est estiu, la gran festa té nom. La orquestra La Misión, l'espectacle més gran d'Espanya, a les festes patronals d'Alcalà de Xivert. Dimecres 26 d'agost, a les 11:30 de la nit, a l'aparcament de l'Espai d'Oci d'Alcalà. Venda d'entrades a godetickets.com i a l'Ajuntament i oficines municipals. El 26 d'agost tens una missió. Viure la nit més espectacular de les festes d'Alcalà. T'esperem. Ajuntament d'Alcalà de Xivert, Alcosebre.
4: En Autotrac Vinaròs ponemos a punto el frío que mueve tu negocio.
5: Montamos, reparamos,
6: José Ignacio en el combate del siglo.
7: He venido a ganar.
6: Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
8: Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
9: Tras los micrófonos de Si Amanece Nos Vamos, hay mucho más de lo que escuchas.
10: Hola equipo, ¿qué tal? ¿Cómo van los preparativos? Bueno, yo estoy aquí con lo más importante, ¿eh? El café que he comprado para toda la temporada.
9: Roberto Sánchez y todo el equipo trabajando para dártelo todo.
10: Oh, ahí está. Está de vicio. Estupendo.
9: En una nueva temporada. A partir del 31 de agosto, Roberto Sánchez vuelve a Si Amanece Nos Vamos. Nueva temporada en la SER.
0: El Faro, con Laura Piñero.